l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

Antena Caro. A l'estiu estem oberts per vacances.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro. We gotta

0: I'll just go to bed. I'm tired.
1: I want to watch Friends with you.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Aquesta setmana, Roquetes, atenció Roquetes, del 29 de juliol al 3 d'agost arriben les festes majors de Raval de Cristo. Prepara't per a 6 dies de germanor. Dissabte no et perdis la sardinada, l'ofrena i el ball del fanalet. Diumenge paelles, correfocs amb logolafre i monòleg. I dilluns, gran tancament amb la musclada popular, sopar de la vaca i el ritme de la gran band. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.
1: A l'estiu, desconnecta. Antena.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Catalunya viu aquest cap de setmana l'operació sortida de les vacances d'agost. D'aquesta manera, l'aeroport de Barcelona, el Prat, ha començat a operar ja els 3.332 vols previstos per aquesta operació sortida, un 4,7% més que els 3.183 registrats l'any passat en aquest mateix període entre juliol i agost, segons dades d'AENA. El dia de més trànsit ha estat aquest divendres amb 1.142 vols previstos. Avui n'hi ha 1.085 i demà 1.105. Segons les previsions del Servei Català de Trànsit, entre ahir i avui sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona uns 570.000 vehicles, mentre que diumenge es preveu que n'hi tornin aproximadament 250.000. Així tot, el Servei Català de Trànsit descarta que es produeixi un èxode massiu concentrat en aquests dies i treballa amb un escenari de mobilitat elevada, però típica de qualsevol altre cap de setmana d'estiu.

0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
1: Molt bon dia, comencem aquest primer dia del mes d'agost aquí a Catalunya amb un matí que es presenta molt assolellat al conjunt de Catalunya, excepte a la Costa Daurada i també a les Terres de l'Ebre, on aquí la humitat és molt més elevada i esperem molta més nuvolositat. I de fet, no descartem inclús que pugui caure alguna gota despistada en aquest sector. Però repetim, el matí es presenta molt assolellat amb una tarda que continuarem de la mateixa manera. Sí que és cert que el sector del Pirineu i Prepirineu més oriental rebrem precipitacions i moltes d'elles aniran acompanyades de tempesta. Al sector dels ports també algun ruixat es deixarà escapar. I tot plegat amb unes temperatures que tornaran a ser elevades a les hores centrals del dia, entre els 35 a 39 graus a l'interior de Catalunya i ambient xafogós una altra vegada a tota la costa catalana. Ho anirem seguint, que tingueu molt bon dia.
0: I en plana de successos, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home del qual s'ha trobat el cadàver en un contenidor d'una urbanització de Lloret de Mar aquest divendres. Diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Científica s'han desplaçat al lloc dels fets per fer les comprovacions corresponents. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació i els Mossos consideren que es tracta d'una mort violenta. I en plana cultural, la música ha tornat aquest divendres als Jardins de Terramar de Sitges amb la novena edició del Festival homònim. Sílvia Pérez Cruz, amb la presentació d'Hora a l'Abissal, ha estat la protagonista de la primera vetllada d'enguany en 6 anys, el públic que pràcticament omplia el recinte en una nit marcada, això sí, per una forta xafogó. I en els esports, empat a 2 del Barça en el segon amistós de la pretemporada davant del Birmingham, equip de la segona divisió anglesa. L'egipci Hamza Abdelkarim va marcar els dos gols del conjunt blaugrana. L'equip anglès va acabar imposant a la tanda de penals. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Festes Majors de l'Arrabal de Cristo 2026, del 29 de juliol al 3 d'agost. Aquests són els actes més destacats per avui dissabte 1 d'agost. A les 11 del matí a les escoles, concurs de penyes amb gincama fotogràfica. A les 12 i mitja, vermut musical amb DJ Dylan Su i concurs de penyes, prova sorpresa. A les 2 del migdia, sardinada popular. A les 4 de la tarda, concurs de futbol. A les 7 i mitja, ofrena de flors i fruits i pregó a càrrec d'Ainhoa Benages. I a les 12 i mitja de la nit, ball amenitzat per l'orquestra Sabor Sabor i celebració del Ball del Fanalet. Del 29 de juliol al 3 d'agost, vine a les festes majors de l'Arrabal de Cristo.
1: Benvinguts a la ràdio. Antena.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Aquesta setmana, Roquetes, atenció, Roquetes, del 29 de juliol al 3 d'agost arriben les festes majors de Raval de Cristo. Prepara't per a 6 dies de germanor. Dissabte no et perdis la sardinada, l'ofrena i el ball del fanalet. Diumenge, paelles, correfocs amb logolafre i monòleg. I dilluns, gran tancament amb la musclada popular, sopar de la vaca i el ritme de la gran band. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.
1: No tornaré a hacer.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Catalunya viu aquest cap de setmana l'operació sortida de les vacances d'agost. L'aeroport de Barcelona al Prat ha començat a operar ja els 3.332 vols previstos per aquesta operació sortida, un 4,7% més que els 3.183 registrats l'any passat, segons dades d'AENA. Pel que fa al trànsit, segons el Servei Català de Trànsit, entre ahir i avui també sortiran de l'àrea de Barcelona uns 570.000 vehicles, mentre que diumenge es preveu que n'hi tornin aproximadament 250.000. Així tot, el Servei Català de Trànsit descarta que es produeixi un èxode massiu concentrat en aquests dies i treballa amb un escenari de mobilitat elevada, però típica de qualsevol cap de setmana d'estiu. I per últim, pel que fa als trens, Renfe ha programat prop de 124.400 places d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació a Catalunya fins diumenge. I Protecció Civil fa un nou toc d'alerta per la gran afluència de persones a les zones de bany i l'augment dels accidents durant aquesta campanya. Es crida la responsabilitat i la prudència, atès que les altes temperatures estan fent que les zones de bany siguin molt més concorregudes i hi hagi forts accidents cada dia. En aquest sentit, es recorda que enguany a mitjan campanya ja han mort ofegats 29 banyistes i 55 més han resultat ferits. Parlem ara en plana internacional perquè un terratrèmol de magnitud 4,7 graus a l'escala de Richter ha causat almenys 10 ferits lleus a la província de Nàpols, a la Campània italiana. El sisme, el més fort dels darrers 40 anys, ha provocat desperfectes en edificis, inclòs el despreniment d'una façana i de cornises a les poblacions de Pozzuoli i Bagnoli. A més, detalls de llum i la suspensió temporal de diverses línies de tren, segons ha informat el cos de protecció.

0: civil italià. I seguim a Itàlia perquè el Ministeri d'Interior ha ordenat la suspensió temporal de l'espai Schengen amb Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta. A més, s'ha acordat amb el govern francès la possibilitat d'augmentar els controls al llarg de la frontera terrestre entre França i Itàlia. La presidenta italiana Giorgia Meloni ha assegurat que es tracta d'una mesura extraordinària adoptada per salvaguardar la seguretat nacional i prevenir possibles repercussions per al seu país. Pel que fa a cultura, el cantant italià Zucchero ha estat l'encarregat de donar el tret de sortida a la segona edició del Festival Mar d'Estiu a Santa Susana, on ha fet parada en el marc de la gira per commemorar el quart de segle del seu gran hit Baila. La cita s'allargarà fins al 17 d'agost i portarà a l'escenari maresmenc artistes com Sergio Dalma, Joan Dausà, Ginestals, Amics de les Arts o Leire Martínez. I en els esports, ahir empatadors del Barça al segon amistós de la pretemporada davant del Birmingham, equip de la segona divisió anglesa. L'egipci Hamza Abdelkarim va ser l'autor dels dos gols del conjunt blaugrana. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Antena Caro. A l'estiu estem oberts per vacances.
1: Festes Majors de l'Arrabal de Cristo 2026, del 29 de juliol al 3 d'agost. Aquests són els actes més destacats per avui dissabte 1 d'agost. A les 11 del matí a les escoles, concurs de penyes amb gincama fotogràfica. A les 12 i mitja, vermut musical amb DJ Dylan Su i concurs de penyes, prova sorpresa. A les 2 del migdia, sardinada popular. A les 4 de la tarda, concurs de futbol. A les 7 i mitja, ofrena de flors i fruits i pregó a càrrec d'Ainhoa Benages. I a les 12 i mitja de la nit, ball amenitzat per l'orquestra Sabor Sabor i celebració del Ball del Fanalet. Del 29 de juliol al 3 d'agost, vine a les festes majors de l'Arrabal de Cristo.

0: Aquesta setmana, Roquetes, atenció, Roquetes, del 29 de juliol al 3 d'agost arriben les festes majors de Raval de Cristo. Prepara't per a 6 dies de germanor. Dissabte no et perdis la sardinada, l'ofrena i el ball del fanalet. Diumenge, paelles, correfocs amb logolafre i monòleg. I dilluns, gran tancament amb la musclada popular, sopar de la vaca i el ritme de la gran band. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.
1: Molt més que cançons que estimes. Tota la música.

0: Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.
1: Festes Majors de l'Arrabal de Cristo 2026, del 29 de juliol al 3 d'agost. Aquests són els actes més destacats per avui dissabte 1 d'agost. A les 11 del matí a les escoles, concurs de penyes amb gincama fotogràfica. A les 12 i mitja, vermut musical amb DJ Dylan Su i concurs de penyes, prova sorpresa. A les 2 del migdia, sardinada popular. A les 4 de la tarda, concurs de futbol. A les 7 i mitja, ofrena de flors i fruits i pregó a càrrec d'Ainhoa Benages. I a les 12 i mitja de la nit, ball amenitzat per l'orquestra Sabor Sabor i celebració del Ball del Fanalet. Del 29 de juliol al 3 d'agost, vine a les festes majors de l'Arrabal de Cristo.
0: Antena Caro.

Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes. Antena Caro. Classics 96.

0: Aquesta setmana, Roquetes, atenció, Roquetes, del 29 de juliol al 3 d'agost arriben les festes majors de Raval de Cristo. Prepara't per a 6 dies de germanor. Dissabte no et perdis la sardinada, l'ofrena i el ball del fanalet. Diumenge, paelles, correfocs amb logolafre i monòleg. I dilluns, gran tancament amb la musclada popular, sopar de la vaca i el ritme de la gran band. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.
1: Antena Caro.

0: la graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Antena Garo. Clàssics 96.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

0: amb Gina Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.
1: Festes Majors de l'Arrabal de Cristo 2026, del 29 de juliol al 3 d'agost. Aquests són els actes més destacats per avui dissabte 1 d'agost. A les 11 del matí a les escoles, concurs de penyes amb gincama fotogràfica. A les 12 i mitja, vermut musical amb DJ Dylan Su i concurs de penyes, prova sorpresa. A les 2 del migdia, sardinada popular. A les 4 de la tarda, concurs de futbol. A les 7 i mitja, ofrena de flors i fruits i pregó a càrrec d'Ainhoa Benages. I a les 12 i mitja de la nit, ball amenitzat per l'orquestra Sabor Sabor i celebració del Ball del Fanalet. Del 29 de juliol al 3 d'agost, vine a les festes majors de l'Arrabal de Cristo.

0: Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.
1: Hi there, my name is Emmy Esther and this is my brand new single.

0: Aquesta setmana, Roquetes, atenció, Roquetes, del 29 de juliol al 3 d'agost arriben les festes majors de Raval de Cristo. Prepara't per a 6 dies de germanor. Dissabte no et perdis la sardinada, l'ofrena i el ball del fanalet. Diumenge, paelles, correfocs amb logolafre i monòleg. I dilluns, gran tancament amb la musclada popular, sopar de la vaca i el ritme de la gran band. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.
1: Antena Caro, tota la música on tu vulguis.

0: Antena Caro. A l'estiu estem oberts per vacances.
1: Festes Majors de l'Arrabal de Cristo 2026, del 29 de juliol al 3 d'agost. Aquests són els actes més destacats per avui dissabte 1 d'agost. A les 11 del matí a les escoles, concurs de penyes amb gincama fotogràfica. A les 12 i mitja, vermut musical amb DJ Dylan Su i concurs de penyes, prova sorpresa. A les 2 del migdia, sardinada popular. A les 4 de la tarda, concurs de futbol. A les 7 i mitja, ofrena de flors i fruits i pregó a càrrec d'Ainhoa Benages. I a les 12 i mitja de la nit, ball amenitzat per l'orquestra Sabor Sabor i celebració del Ball del Fanalet. Del 29 de juliol al 3 d'agost, vine a les festes majors de l'Arrabal de Cristo.

Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Aquesta setmana, Roquetes, atenció, Roquetes, del 29 de juliol al 3 d'agost arriben les festes majors de Raval de Cristo. Prepara't per a 6 dies de germanor. Dissabte no et perdis la sardinada, l'ofrena i el ball del fanalet. Diumenge, paelles, correfocs amb logolafre i monòleg. I dilluns, gran tancament amb la musclada popular, sopar de la vaca i el ritme de la gran band. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.
1: Antena Caro, tota la música on tu vulguis.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. Catalunya viu aquest cap de setmana l'operació sortida de les vacances d'agost. A hores d'ara, i pel que fa a la xarxa viària, carrils tallats a la P7, a Fogars de la Selva, en sentit Girona, i a Castellbisbal, en aquest cas en sentit Tarragona. També un carril tallat a l'A2 a Montblanc cap a Tarragona i un altre també a l'autovia A2 a Jorba en sentit Lleida, en aquest darrer cas a causa d'unes obres. Segons les previsions del Servei Català de Trànsit, entre ahir i avui sortiran de l'àrea de Barcelona uns 570.000 vehicles, mentre que demà diumenge es preveu que n'hi tornin aproximadament uns 250.000. Per la seva banda, l'aeroport de Barcelona també ha començat a operar els més de 3.300 vols previstos per aquesta operació sortida, un 4,7% més que els 3.183 registrats l'any passat en aquest mateix període, segons dades d'AENA. Parlem ara de successos. Un home de 65 anys va morir aquest divendres al vespre en caure del terrat d'un hotel de Salou mentre treballava fent tasques de manteniment d'instal·lacions elèctriques, aigua i altres serveis. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís poc abans de 9:45 i investiguen les causes de la caiguda mortal, que hauria estat accidental. Els agents també han posat els fets en coneixement del jutjat de guàrdia del Departament d'Empresa i Treball. Més successos. 9 treballadors d'una empresa de processats de farina de Vilamalla a l'Alt Empordà han estat evacuats i 2 d'ells traslladats a centres hospitalaris per una fuita d'amoníac que s'ha produït aquest matí al teulat, a la teulada de l'edifici. Segons informen els bombers, la fuita ha generat un núvol tòxic a l'exterior i 2 dels treballadors, com diem, han estat evacuats i han requerit trasllat a l'Hospital de Figueres i al Josep Trueta de Girona, tots dos, això sí, en estat lleu. Per la seva banda, Protecció Civil ha activat el pla Procicat. En plana política, el president espanyol Pedro Sánchez ha enviat una carta a la presidenta de la Comissió Europea Ursula von der Leyen i al president del Consell Europeu Antonio Costa, on expressa la seva profunda preocupació per la reacció d'alguns governs europeus que han mostrat en aquest cas amb la crisi migratòria de Ceuta. Per exemple, el Ministeri d'Interior italià ha ordenat la suspensió temporal de l'espai Schengen amb Espanya arran d'aquesta crisi. I en cultura, la música ha tornat aquest divendres als Jardins de Terramar de Sitges amb la novena edició del Festival Homònim. Sílvia Pérez Cruz, amb la presentació d'Oral Abissal, ha estat la protagonista de la primera vetllada d'enguany, encisant el públic que pràcticament omplia el recinte en una nit marcada, això sí, per una forta xafogó. I en els esports, empatadors del Barça al segon amistós de la pretemporada blaugrana davant del Birmingham, equip de la segona divisió anglès. Els 2 gols del Barça els va fer l'egipci Hamza Abdelkarim. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Antena Caro. A l'estiu estem oberts per vacances.
1: Festes Majors de l'Arrabal de Cristo 2026, del 29 de juliol al 3 d'agost. Aquests són els actes més destacats per avui dissabte 1 d'agost. A les 11 del matí a les escoles, concurs de penyes amb gincama fotogràfica. A les 12 i mitja, vermut musical amb DJ Dylan Su i concurs de penyes, prova sorpresa. A les 2 del migdia, sardinada popular. A les 4 de la tarda, concurs de futbol. A les 7 i mitja, ofrena de flors i fruits i pregó a càrrec d'Ainhoa Benages. I a les 12 i mitja de la nit, ball amenitzat per l'orquestra Sabor Sabor i celebració del Ball del Fanalet. Del 29 de juliol al 3 d'agost, vine a les festes majors de l'Arrabal de Cristo.
2: Benvinguts a la ràdio.

0: l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.
1: One, two, three, four.

0: Aquesta setmana, Roquetes, atenció, Roquetes, del 29 de juliol al 3 d'agost arriben les festes majors de Raval de Cristo. Prepara't per a 6 dies de germanor. Dissabte no et perdis la sardinada, l'ofrena i el ball del fanalet. Diumenge, paelles, correfocs amb logolafre i monòleg. I dilluns, gran tancament amb la musclada popular, sopar de la vaca i el ritme de la gran band. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.
1: Molt més que cançons que estimes. Antena Caro. Tota

Festes Majors de l'Arrabal de Cristo 2026, del 29 de juliol al 3 d'agost. Aquests són els actes més destacats per avui dissabte 1 d'agost. A les 11 del matí a les escoles, concurs de penyes amb gincama fotogràfica. A les 12 i mitja, vermut musical amb DJ Dylan Su i concurs de penyes, prova sorpresa. A les 2 del migdia, sardinada popular. A les 4 de la tarda, concurs de futbol. A les 7 i mitja, ofrena de flors i fruits i pregó a càrrec d'Ainhoa Benages. I a les 12 i mitja de la nit, ball amenitzat per l'orquestra Sabor Sabor i celebració del Ball del Fanalet. Del 29 de juliol al 3 d'agost, vine a les Festes Majors de l'Arrabal de Cristo.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes. Antena Caro.

Aquesta setmana, Roquetes, atenció, Roquetes, del 29 de juliol al 3 d'agost arriben les festes majors de Raval de Cristo. Prepara't per a 6 dies de germanor. Dissabte no et perdis la sardinada, l'ofrena i el ball del fanalet. Diumenge, paelles, correfocs amb logolafre i monòleg. I dilluns, gran tancament amb la musclada popular, sopar de la vaca i el ritme de la gran band. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro. Sábado por...

0: Aquesta setmana, Roquetes, atenció, Roquetes, del 29 de juliol al 3 d'agost arriben les festes majors de Raval de Cristo. Prepara't per a 6 dies de germanor. Dissabte no et perdis la sardinada, l'ofrena i el ball del fanalet. Diumenge, paelles, correfocs amb logolafre i monòleg. I dilluns, gran tancament amb la musclada popular, sopar de la vaca i el ritme de la gran band. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.
1: Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Antena Caro. A l'estiu estem oberts per vacances.
1: Festes Majors de l'Arrabal de Cristo 2026, del 29 de juliol al 3 d'agost. Aquests són els actes més destacats per avui dissabte 1 d'agost. A les 11 del matí a les escoles, concurs de penyes amb gincama fotogràfica. A les 12 i mitja, vermut musical amb DJ Dylan Su i concurs de penyes, prova sorpresa. A les 2 del migdia, sardinada popular. A les 4 de la tarda, concurs de futbol. A les 7 i mitja, ofrena de flors i fruits i pregó a càrrec d'Ainhoa Benages. I a les 12 i mitja de la nit, ball amenitzat per l'orquestra Sabor Sabor i celebració del Ball del Fanalet.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Aquesta setmana, Roquetes, atenció, Roquetes, del 29 de juliol al 3 d'agost arriben les festes majors de Raval de Cristo. Prepara't per a 6 dies de germanor. Dissabte no et perdis la sardinada, l'ofrena i el ball del fanalet. Diumenge, paelles, correfocs amb logolafre i monòleg. I dilluns, gran tancament amb la musclada popular, sopar de la vaca i el ritme de la gran band. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.
1: Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

0: Antena Caro. A l'estiu estem oberts per vacances.
1: Festes Majors de l'Arrabal de Cristo 2026, del 29 de juliol al 3 d'agost. Aquests són els actes més destacats per avui dissabte 1 d'agost. A les 11 del matí a les escoles, concurs de penyes amb gincama fotogràfica. A les 12 i mitja, vermut musical amb DJ Dylan Su i concurs de penyes, prova sorpresa. A les 2 del migdia, sardinada popular. A les 4 de la tarda, concurs de futbol. A les 7 i mitja, ofrena de flors i fruits i pregó a càrrec d'Ainhoa Benages. I a les 12 i mitja de la nit, ball amenitzat per l'orquestra Sabor Sabor i celebració del Ball del Fanalet. Del 29 de juliol al 3 d'agost, vine a les festes majors de l'Arrabal de Cristo.
0: Antena Caro, a l'estiu estem oberts per vacances.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

Aquesta setmana, Roquetes, atenció, Roquetes, del 29 de juliol al 3 d'agost arriben les festes majors de Raval de Cristo. Prepara't per a 6 dies de germanor. Dissabte no et perdis la sardinada, l'ofrena i el ball del fanalet. Diumenge, paelles, correfocs amb logolafre i monòleg. I dilluns, gran tancament amb la musclada popular, sopar de la vaca i el ritme de la gran band. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.

0: Antena Caro. A l'estiu estem oberts per vacances.
1: Festes Majors de l'Arrabal de Cristo 2026, del 29 de juliol al 3 d'agost. Aquests són els actes més destacats per avui dissabte 1 d'agost. A les 11 del matí a les escoles, concurs de penyes amb gincama fotogràfica. A les 12 i mitja, vermut musical amb DJ Dylan Su i concurs de penyes, prova sorpresa. A les 2 del migdia, sardinada popular. A les 4 de la tarda, concurs de futbol. A les 7 i mitja, ofrena de flors i fruits i pregó a càrrec d'Ainhoa Benages. I a les 12 i mitja de la nit, ball amenitzat per l'orquestra Sabor Sabor i celebració del Ball del Fanalet. Del 29 de juliol al 3 d'agost, vine a les festes majors de l'Arrabal de Cristo.
0: Antena Caro.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.
1: Festes Majors de l'Arrabal de Cristo 2026, del 29 de juliol al 3 d'agost. Aquests són els actes més destacats per avui dissabte 1 d'agost. A les 11 del matí a les escoles, concurs de penyes amb gincama fotogràfica. A les 12 i mitja, vermut musical amb DJ Dylan Su i concurs de penyes, prova sorpresa. A les 2 del migdia, sardinada popular. A les 4 de la tarda, concurs de futbol. A les 7 i mitja, ofrena de flors i fruits i pregó a càrrec d'Ainhoa Benages. I a les 12 i mitja de la nit, ball amenitzat per l'orquestra Sabor Sabor i celebració del Ball del Fanalet. Del 29 de juliol al 3 d'agost, vine a les festes majors de l'Arrabal de Cristo.
0: A l'estiu, desconnecta.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat un cop controlada la fuita d'amoníac que l'empresa Panamar Bakery Group, situada a Vilamalla, a l'Alt Empordà. L'incident ha deixat un balanç de 9 assistències al sistema d'emergències mèdiques, dos dels quals han estat traslladats, en estat lleu, als hospitals de Figueres i Josep Trueta de Girona. I seguim encara amb els bombers, i és que encara treballen en la revifada de l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça. Les flames han coronat el Serrat del Fenerull i cremen amb intensitat per l'efecte dels vents de tempesta. L'objectiu és evitar que el foc superi els barrancs de Lladura i la Coma, amb 6 mitjans aeris desplegats. Precisament aquesta tempesta ha deixat un front que ha descarregat amb força a la tarda al Ripollès, al Berguedà i a la Garrotxa. Protecció Civil precisament alertava que durant aquestes hores es podien produir xàfecs intensos acompanyats de pedra i fortes ratxes de vent. A les 6 de la tarda destacaven registres com els 47,5 litres per metre quadrat de 7 cases. Precisament els bombers han rescatat dos excursionistes sorpresos per la pedregada en aquest municipi. L'avís s'ha rebut prop de les 5 i els dos afectats han estat localitzats, sans i estalvis. Els bombers recomanen suspendre les activitats al medi natural al Ripollès, la Garrotxa, el Berguedà, Osona i el Lluçanès mentre es mantingui aquesta situació meteorològica. I parlem de la crisi migratòria a Ceuta, i és que els ministres de l'Interior de la Unió Europea reuniran dimarts per videoconferència per abordar aquest tema. La trobada d'urgència l'ha anunciat el primer ministre d'Irlanda, Michel Martin, país que presideix aquest trimestre el Consell de la Unió Europea. Per la seva banda, Espanya, Felip VI ha expressat la seva preocupació i indignació pels greus incidents amb l'entrada de prop de 60.000 migrants a la ciutat autònoma de Ceuta. En un comunicat que ha fet públic per la Casa Reial, el rei demanava que l'Estat vetlli per la seguretat de les dues ciutats autònomes. I en successos, un treballador de 65 anys va morir el divendres en precipitar-se des del terrat d'un hotel de Salou mentre feia tasques de manteniment. I ens anem fins a Tàrrega, on l'Ajuntament investiga l'origen dels excrements trobats per segon cop aquest estiu a les piscines municipals per intentar identificar-ne l'autor. Un fet que ja els hi va passar 3 vegades també l'estiu anterior. Hi ha en cultura a Diada Castellera de les Neus a Vilanova i la Geltrú, on els verds han descarregat un 3 de 10 en folre i manilles, el primer d'aquesta temporada. És el primer gamma extra d'aquesta diada, bueno, és el segon gamma extra d'aquesta diada, el primer, concretament, ha sigut la Torre de Nou amb folre i manilles de la Jove de Tarragona. Aquesta diada la podeu seguir per la plataforma La Xarxa Més i a les vostres televisions locals. Fins aquí, les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Antena Caro. A l'estiu estem oberts per vacances.
1: Festes Majors de l'Arrabal de Cristo 2026, del 29 de juliol al 3 d'agost. Aquests són els actes més destacats per avui dissabte 1 d'agost. A les 11 del matí a les escoles, concurs de penyes amb gincama fotogràfica. A les 12 i mitja, vermut musical amb DJ Dylan Su i concurs de penyes, prova sorpresa. A les 2 del migdia, sardinada popular. A les 4 de la tarda, concurs de futbol. A les 7 i mitja, ofrena de flors i fruits i pregó a càrrec d'Ainhoa Benages. I a les 12 i mitja de la nit, ball amenitzat per l'orquestra Sabor Sabor i celebració del Ball del Fanalet. Del 29 de juliol al 3 d'agost, vine a les festes majors de l'Arrabal de Cristo.

0: A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.
1: Cuando el mundo sea feliz, no soy como...

Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

Antena Caro. A l'estiu estem oberts per vacances.

o a l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

0: Hola, què tal, guapes i guapos? Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa, Rave Store. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins a les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites. I això és la història.
1: Perquè el que ve no és un simple programa, és una explosió d'energia. Des del més profund del so, remember, arriba la força, l'energia i l'autèntic esperit de la rave. Això és Rave Storm. Amb l'únic, l'inconfundible, J-Tinet. Benvinguts a l'explosió del ritme.
0: Hola, què tal, família? Com esteu? Benvinguts a Rave Store by DJ Tites, el punt de trobada definitiu per als amants del so remember, l'essència

actual. Un in clàssics immortals amb les produccions més contundents del panorama hard. Cada sessió serà una autèntica tempesta d'energia, ritme i adrenalina, dissenyada per reviure la màgia de les millors pistes de ball. Rave Store no només és un programa, és un homenatge a una època, a un estil i a una cultura. És el so que ens connecta, és la força que mai...

Toma, toma, toma, toma, en quina energia hem començat avui en este tema de 1999, Distracted, Tell Me. I continuem en un altre tema que ja ho sé que t'encantarà, del grup Radiorama, Nina, Nina, oh, també del 1999, va per tu.

família, baixem una mica los BPMs, però no la intensitat de programa. Això mai, sempre amunt. Continuem amb un tema dels anys 90, de Bandido, End of the Road.

el subidón més llarg que me'n recordo. Eric Price, Opus. La coneixeu. Gaudiu-la!

0: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready?
1: En sesión, DJ Titer.

Ens pots trobar a les nostres redes socials, a Instagram i Facebook, Rave Storm. Una noche de copas, una noche loca, beso tus labios, olvidé tu boca. Hola, què tal, guapes i guapos? Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa, Rave Storm. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites.

Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria. I ja saps, no tanquem per vacances. I no fem rebaixes.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.